0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: ¿Li daria bé cada cava?
2: Sí, pues podríem dir que un cava jove harmonitza millor en una cuina japonesa i, vale. I mediterrània fresca, com la conegam, no? Un reserva pues, encaixa millor en una cuina mexicana, en lo que és picant i peruana, i inclús bueno, lo que és la cuina latinoamericana on s'utilitza un picant. Uh-huh. I ja el gran reserva i el paratge qualificat pues ja aniríem més a plats tipus umami japonès, com el miso, o com el mexicà en el huitlacoche, o inclús pues, carns fumades, i pues, guisats mediterranis de llarga cocció. Pues, per exemple, estic pensant en un puchero, que aniria espectacularment.
1: També, sí. Fantàstic, i tot això, este estudi, no? de com maridaria bé cada tipus de cava, li ho devem a este senyor, el senyor Chartier. Així que moltes gràcies i provarem la combinació, que m'imagino que després d'analitzar les molècules anirà superbé. Totes aquestes combinacions.
2: Pues sí, és qüestió de provar, no? Sempre estic dispost a tastar noves experiències en el món del vi i en la gastronomia, clar.
1: Javier Prats, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies i fins una altra.
3: Fernando Estellés, bon dia.
4: Bon dia.
3: Tema que ja hem tractat així, però al que cal tornar per els canvis en la legislació. Parlem avui de calor i benestar animal.
4: Correcte. Sí, perquè també estan ahí els animalets, també pateixen i n'hi ha que buscar la forma de que això, bueno, pues vagi a menys.
1: I com preparem els animalets perquè aguanten la calor? Perquè nosaltres més o menys es busquem la vida, l'aire condicionat. Però bueno, anem als animals. Com es preparen? Com es preparen
4: bueno,
1: una granja?
4: No se'n va molt la cosa, al final és una qüestió de tractar de donar-li les millors condicions possibles i ahí millorem molt les granges perquè pues, tinguin més correnteta d'aire, tinguin una miqueta menys de temperatura i puguen passar bé. I després n'hi ha una altra banda superimportant també que moltes vegades oblidem i és quan els transportem, quan estem movent-los d'un punt a un altre, també hem d'anar, és un moment crític, també hem d'anar amb molta cura, pues, que el camió estigui ben ventilat i tot això perquè tampoc passin aquesta calor, perquè al final també això és dolent pels animals, però per als productes tampoc és bo. Aixina que és una cosa que interessa a tots.
3: I una cosa, perquè la nova normativa sigue molt polèmica per el tema de que cal una inversió important, perquè, cal, clar, per tindre la temperatura adequada en una granja has de gastar diners. Com està això? Ja hem
4: correcte,
3: arribat a un
4: pues...
3: intent o no hem arribat? Com està la cosa?
4: és una molt bona pregunta, perquè estem tenint una baralla prou forta, sobretot perquè és una normativa que ve d'Europa, i quan tractes de ficar uns límits, vull dir, pues mira, els animals seria recomanable que no estiguem mai a més de 25 graus. No és el mateix un animal que està acostumat i que s'ha criat en Holanda que el que tenim així en Espanya, en València, no? En la comunitat. Canvia molt perquè 25 graus no és el mateix per un que per l'altre. Ho vegem en els guiris, no? Quan venen i estan passant calor i nosaltres estem bé. Aleshores, tenim una discussió prou forta ahí per tractar de trobar la forma de, òbviament, tots estem d'acord en millorar les condicions en què està animal i que patisquen menys i més en tot el tema del canvi climàtic, això va a més, però està sigui molt complicat arribar a un entente i a uns números que ens permetissin a tots treballar bé.
1: Tot això molt regulat, perquè m'imagino que no dependrà de la voluntat del granger, no? El complir amb les normes, sinó que estan aquestes normes, encara que has dit que són prou obertes, no? Depenent de la zona en la que
4: sí,
1: s'han de complir.
4: Clar, de moment sí, òbviament sí, clar, la voluntat del granger, ells són els primers que volen que els animals estiguen bé, això és fonamental, però és de veres que n'hi ha que ficar una qüestió objectiva de forma que quan jo faig una revisió, vaig a una granja, vaig a fer una comprovació, puga controlar, escolta, s'està complint o no s'està complint, bueno, com sempre, no? Ho deixem a la responsabilitat de cadascú, però en uns límits. I ahí és on estem tenint, bueno, pues, les discussions fortes per a saber on anem i on no. Però bueno, jo penso que tots anem en la mateixa direcció. El granger és el primer que no vol que els animals estiguin passant calor, per el que vos deia abans, perquè al final una vaca que passa calor

0: no produís tanta llet. Y és el primer que li interessa, a banda que els animals estiguen bé, el millor possible.
1: Clar. Començàvem avui el programa parlant d'Europa i de coses que estan passant en tota Europa, encara que pensem que no, i acabem en coses que també demostren que en Europa hi ha diferències, per exemple, de temperatures. Fernando Estellés, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Quique, que ha refrescat.
2: Sí, avui tenim nuvolositat d'evolució a l'interior del terç nord i amb probabilitat de ruixats dèbils i aïllat, i pujaran les temperatures màximes.
1: I una dita?
2: Al juny, la pluja és juny. Si plou, cada gota és com el puny.
1: Mirarem. Con Pepa Blanes.